I així ens toca continuar, Ave. Ens toca continuar con Dushi Walls i Kahi Orchel di Ruben. Ruben Coates. Es que man saludos pe també allà en Agna Hoiberg junto con Ludwina i també Gisbert, no? Van escuchar Dushi Kahi Orchel aquí.